0: yo me voy a Ocasión Plus.
1: Oropesa del Mar vive sus fiestas en honor a San Jaime. Del 21 al 27 de julio vive una semana repleta de actividades para todas las edades, con música, espectáculos, actos tradicionales y los emblemáticos encierros taurinos al estilo oropesino, declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial. Este verano disfruta de unas fiestas que llenan las calles de tradición y diversión para vecinos y visitantes. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
2: Movilidad reducida este verano. En Cero Barreras tenemos la solución, porque el verano es para disfrutar, pasear, compartir momentos y vivir cada plan sin límites. Alquila tu equipo de movilidad y muévete con seguridad y comodidad. Llámanos al 964 35 12 69 o visita cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
3: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
4: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en EnercomInstalaciones.com.
5: Ser Deportivos Castellón.
6: Continuamos en Ser Deportivos desde aquí, desde Villahermosa. Lo hacemos ahora con el análisis de la actualidad albinegra. Saludamos para ello a Toni Galindo. Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Y a Alex Rivera. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenas.
6: Bueno, desde que va a arribar Bob, es verdad que portem uns anys acostumats a fitxatges pues prou random, parlant mal i pronte, però este, el de David Enzanza, Toni, jo crec que pot entrar en el top.
7: Sí, al final estem seguint un poc les polítiques, no? En el que en gestió deportiva ens té acostumats al Castelló. Al final és com tot. Sí que és veritat que este últim fitxatge, pues, és dels menys coneguts, ve de la quarta categoria portuguesa, pareix que és una aposta del club, un xic jove, ha fet 14 gols, tot i això són dades pues, no massa significatives, hi haurà que veure quin és el seu funcionament a una categoria tan complexa, tan competitiva com és la segona divisió. Però d'altra banda sí que caldria destacar que el Castelló està fent un mercat on molts dels noms, no, que van arribant, com Juanjo Nieto, com el propi Córdoba, són noms amb un recorregut a la categoria i al futbol espanyol que és superior, no, al dels anys anteriors.
6: Parlant d'aquest davanter, Àlex, no sé si creus o si li veus futur o amb fitxa del primer equip o tal volta un jugador que tinga fitxa del filial i pugui anar tenint minuts a l'equip de Pol Hernández.
8: Jo després d'estos anys amb Bob Bulgaris al comandament de la nau del Castelló no vaig a dir ni si això és blanc ni si això és negre, perquè el que avui és blanc i demà és negre és blanc, i afortunadament per als albinegres està així tot de color de rosa. I em quedaria en això, em quedaria que possiblement és un fitxatge tan random, tan estrany, tan sobtat que vas a buscar vídeos i no els trobes, i vas a buscar o trobes dos misèries que diuen així en este poble meu. Vull dir, jo tinc ganes de veure'l i tinc ganes de... perquè moltes voltes, escolta, fa falta veure un jugador per a valorar-ho. Si el Castelló, si ha passat el sedàs, si ha passat el filtre d'un jugador capacitat per a jugar en segona divisió espanyola, venint d'on ve, escolta, faig a callar-me perquè no vull ser jo el primer que el tira en terra, però sí que mira que me sorprèn molt. No sé si serà una aposta per a passe del filial del primer equip, però sí que veritat que Juanjo Nieto i companyia, o com dia el bo de Toni, Íñigo Bora, pues, els coneixem tothom, té una dilatada experiència a la categoria, però també és veritat que aquests jugadors que ningú els coneix, sempre ficarem el nom d'Israel Suro. Israel Suro no coneixia ni el Tato, però ni el Tato, i ara mateix per nosaltres és pràcticament sinònim de Déu en el vinegrisme. O Calatrava, sí, com sí. va vindre, ja sabem tots que era suplent de l'Atleti de Madrid B, que el feien jugar per banda, que era un jugador ramplonet, i s'ha pagat 5 milions d'euros i ara està en primera divisió en cosa de 2 anys. Vull dir-te, bueno, espere que sigui el millor per a nosaltres i per a ell, evidentment, que serà positiu.
6: Jo crec que tenim tots una mica aquesta sensació, no? De, bueno, un jugador desconegut totalment que ve ja no de segona ni de tercera, sinó de quarta divisió portuguesa, però no ens atrevim ni molt menys a criticar el fitxatge perquè ja està demostrat, com dius tu, Àlex, que molts jugadors desconeguts després han donat un gran rendiment a l'equip. Per cert, Toni, que continuem esperant que se faci oficial l'arribada d'Antonio Gala, este jugador de la tercera divisió italiana, centrocampista del Campobasso. El seu club va anunciar dimarts que el traspassa al Castelló, després va eliminar la publicació i avui estem a divendres, encara no sabem res, però entenem que hi serà l'operació.
7: Sí, a priori tot apunta que serà una de les incorporacions de l'equip albinegre, però que l'equip d'origen, el Campobasso, es va avançar, no? Fent aquesta publicació. Sí. Ja sabem que aquestes coses, a vegades, uns flecos, no sé, la postura del club d'origen, algun paper, algunes condicions que no han acabat de perfilar-se per part de l'agència de representació, pues fan que tot es dilaten el temps, però a priori continuem, no?, observant com la cantera italiana és molt important per al Castelló. D'allí hem pescat, no?, a bons jugadors que estan oferint un rendiment espectacular. Des d'ací, fer-li arribar una abraçada i tot l'ànim del món a Fabrizio Briggiani, que hem
6: Totalment,
7: conegut recentment, que té una lesió de llarga duració. I bé, veurem què és el que passa en els propers dies. Això és com tot. Al final jo pense que està duent-se a terme una política, no, de doble carril, una on estan firmant-se jugadors importants, com en el seu dia va ser, per exemple, Alberto Jiménez o, per exemple, Melot, de rendiment pràcticament immediat, que coneixen la categoria, i d'altra banda es fan xicotetes apostes de jugadors que, si l'operació és diguem-ne profitosa per al club, no obtindrà un marge de benefici ampli, i si no és un risc pues menut, no?, que has fet i que després no ha funcionat. Esperem que el Castelló reforci aquesta parcel·la ofensiva. Recordeu que amb l'eixida de Calatrava pues són moltes assistències i són moltes gols que deixes, no?, de comptar amb ells. I està clar que aquests jugadors són els que tenen que fer que la plantilla incrementi el seu nivell si es vol donar la salta a aquests play-offs o a aquest ascens, no?, que és l'objectiu després del que hem viscut.
6: Més enllà del mercat, lo de demà contra el València, Àlex, és veritat que és un partit amistós, que estem a pretemporada, però és un derbi i és un partit contra el València i sempre mola guanyar com l'any passat.
8: Sí, jo guanyant el València, que després de tants amics valencianistes i valencians que et diguen que ens ha guanyat, està xulo, perquè a més em mola tocar-li l'orella al veí, que està una categoria per damunt, i home, jo crec que a tots mos mola, no sé, a qui no li mole, escolta, que se baixi del barco, que se porti, que se digui una altra samarreta, però guanyar el València té un extra, està molt xulo, mola anar després amb els amics del València i fica't en una samarreta del Castelló i dic, esta ronda va pagar jo, no, tranquil, que estava al meu compte, a la meva i a la de Bob. Jo crec que és un partit xulo, crec que és un partit guanyable, perquè no crec que hi hagi tanta diferència d'un València que l'any passat, hasta 7 o 8 jornades del final, va patir per salvar la categoria, i nosaltres estàvem en la zona alta de segona divisió per pujar a la primera. Vull dir que la diferència tampoc pense que siga tant, i crec que és un partit xulo, és que després poden marcar una miqueta la idea de club, el futbol nostre, que és molt més atractiu, que és més sincer, que és un futbol sense mentira, sense perdre temps, sense falsejar lesions. Crec que està bé que ens vegin, i que està bé que la televisió que paguem entre tots es faci ressò del nostre partit, encara que siga perquè és contra el València. Clar, si fora contra l'Hercules, el millor segurament no ens ho tirarien per la televisió gratuïta, però bueno, és el que tenim que pagar, però és un partit que m'emotiva, és un partit que tinc moltes ganes de veure. Bulbore a Sato, però Bulbore també és molt jugador del Castelló. Clar, se farà molt de bombo. De veure si Sato fa un altre gol per l'esquadra. Bueno, el que fa gol per l'esquadra és Israel Suero, no sé. O farà Álvaro García, fa un hat-trick i manem 0-3 de Paterna, que també seria xulo, eh? Jo no descarte un 0-3 en amunt de València i dir, bueno, senyors, la horchata encara està fresqueta o me la portem granitzada? Bueno, pues això és el que m'agradaria. M'agradaria anar de València i anar tranquil, una vesprà, pues bueno, mira, anem a passar per la Malvarrosa i mos paretem en la samarreta. Hòstia, tu, que li han clavat 3. No m'estranyaria, eh? I veig opcions i a més que pense, i volia dir això, pense que ara mateix hi és temps d'estiu, passa un tractor etarà.
6: On estàs, Àlex? On estàs?
8: Estic en Salsarella, estic en la comarca del Maestrat.
6: Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.
8: Sí, espere la setmana que ve poder veure-vos en tirit. Espere. Que és bon puesto. I
6: segur.
8: És com un meló. Este Castelló és com un meló. Han tocat el culet, veiem que està maduret, que té el rave xicotet, que té l'estat aixequet, que ja té un coloret, que té molta ratlleta. És un meló que té molt bona pinta i ara n'hi ha que obrir-lo, n'hi ha que veure si d'ací 2 o 3 partits té el mateix gust que va deixar l'any passat, la temporada passada, o fa un gust agre i molt tenim que tragar en pinyols, però jo crec que serà un melonet molt dolcet i serà un melonet que ens pot donar moltes alegries aquesta temporada.
6: Esperem que sí, que siga un meló dolcet i que vagi molt bé i se partit de demà del Castelló. Estarem atents i dilluns que ve en Ser Deportivos explicarem el que ha passat. Així que Toni Galindo, Àlex Cervera, moltes gràcies als dos per passar-vos avui per Ser Deportivos.
8: Una abraçada.
6: Abraçada per als dos i anem ara en una xicoteta pausa i a la tornada l'actualitat del Villarreal Club de Futbol.
9: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diez. Complementa tu vida,
10: Naturtierra. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Pues ya casi tenemos tu nueva casa terminada.
13: Sí, la fachada ha quedado genial. Qué ganas tengo de poder estrenarla. Por cierto, veo que has utilizado los sacos naranja de Élite Cementos.
12: Por supuesto, es el mejor cemento. Lo utilizo siempre en mis obras porque quiero que mi trabajo vaya acompañado de una garantía de calidad. Y eso te lo da Élite Cementos.
13: Además de producirse en Castellón, me consta que están implicados con la provincia y su gente. Sí que me alegra de que lo hayas utilizado en mi casa.
12: En unos días podrás estrenar tu casa. Y no te preocupes, que la vas a poder disfrutar durante muchísimos años.
14: Élite Cementos, el cemento de Castellón.
15: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
16: Las notas del niño, las obras en casa.
15: El mantenimiento del coche.
16: Ah, no, eso no es ninguna carga.
17: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
18: En Quadis León Auto, Castellón y Villarreal.
19: Oropesa del Mar vive sus fiestas en honor a San Jaime. Del 21 al 27 de julio vive una semana repleta de actividades para todas las edades, con música, espectáculos, actos tradicionales y los emblemáticos encierros taurinos al estilo oropesino, declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial. Este verano disfruta de unas fiestas que llenan las calles de tradición y diversión para vecinos y visitantes. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
5: Ser Deportivos Castellón.